0: posa en la tusa de Olimp.
1: Olímpica Estéreo és l'emissora més variaïta.